0: trobem, perquè no passa mai el que fem. No passa el que fem. No passa el que fem.
1: Ya,
0: baru